0: Pues ayer volvió al cole y hoy vuelve a la radio nuestro geógrafo Josep Antoni Prats, con quien vamos a salir de excursión cada martes, una temporada más aquí en Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera. Aunque hoy, por cuestiones de agenda, la primera cita la tenemos telefónica. Pep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Molt buenas tardes, Víctor. ¿Cómo andamos?
0: ¿Cómo ha ido el veranito?
1: Home, anar a l'estiu sempre van bé, sobretot pels profes que tenim vacances. Ja sé que aquesta gent té molta enveja i aquestes coses, però si els agrada que estudiïn i que es facin profes i
0: claro que sí.
1: Provin. I després diran que els nens són un desastre, que costa molt, tot això, i al final tot és les seves coses bones i les seves coses dolentes. Però bé, el meu estiu, fantàstic.
0: Bueno, el verano, també? Verano disfrutado, por esta parte también, se ha disfrutado lo que se ha podido y ahora estamos ya en la nueva temporada de radio. Y eso que supone, pues que volvéis todos a casa. Los martes tendremos cita con Pep, en la que, claro, yo voy a empezar poniéndote los deberes ya, que no sé si esto en la vuelta al cole es muy apropiado, habría que esperar un poco, pero claro, nos despedíamos la temporada pasada, con varios frentes abiertos. Voy a recordar a nuestros oyentes que tenemos subsecciones, pues, de torrentes, de montañas, de, bueno, de todo un poco.
1: Vamos de vendes,
0: a, claro,
1: de camins.
0: Vamos a poner en orden todo lo que tenemos.
1: Aquesta secció, la veritat és que aquesta secció va començar, diguem, anem a fer rutes, i s'ha com a multiplicat. El tema de les rutes és un tema que sempre és permanent amb aquesta secció nostra, però jo crec que hem anat bastant més enllà de les rutes, no et sembla?
0: Sí.
1: I estan parlant de moltes coses en general, i estan parlant d'Eivissa, de Formentera, estan parlant de la nostra terra, i una mica el que volem és això, parlar de tot allò que tenim en aquesta terra, i fer-ho des d'un punt de vista d'intentar, home, si podem aportar algun coneixement millor, i si no, algun record o alguna cosa que pugui fer interessar la gent per el territori d'Eivissa i de Formentera.
0: Claro, subsecciones que iremos recuperando a lo largo de esta temporada, pues volveremos a visitar vendas, visitaremos caminos, puchos, bueno, todo lo que tenemos por ahí pendiente. Pero quiero también recordar a nuestros oyentes que su participación es fundamental en esta sección y que siempre está abierto el WhatsApp del programa. Es el 666-5590-25, 666-5590-25. Pues para todos aquellos que nos dicen, oye, Pep, que toca excursión por mi zona, oye, que a Santa Eulalia no vienes nunca, que quiero salir de excursión sin coche. Bueno, pues todas esas quejas y sugerencias las seguimos recogiendo también esta temporada.
1: No matas unas cuantas ya, en todo lo que duim de...
0: Sí, sí.
1: Pensa que, es que estaba pensando, comenzamos la temporada número 7.
0: Anda, es verdad.
1: Que lleva... ràpid,
0: Sí, sí, llevas buena cuenta tú, más que sí, yo. Sí.
1: Yo duc una mica sa compte, fins i tot duc sa compte del número de seccions que han fet, i n'han fet ja... prop de 250.
0: Ojo, que aquí ja tenim quasi una excursió al dia.
1: I pràcticament no hem repetit llocs, vull dir que només alguna cosa ocasional. Home, hem repetit parlar del dia de Sant Jordi quan ve Sant Jordi, això sí que ho hem repetit, això ho hem de reconèixer. Però així de parlar de llocs en concrets, molt pocs.
0: No.
1: Vol dir que Eivissa...
0: Bueno, hemos viajado hasta en el tiempo, Pep, estoy recordando que hemos viajado hasta en el tiempo en esta sección.
1: Home, que aquell dia va ser memorable. Jo recordo molta estima aquell dia que vàrem decidir recórrer Eivissa fa 100 anys. Sí, sí.
0: ¿Y cómo ha cambiado?
1: Va estar molt bé, crec.
0: Sí, sí, desde luego. Y los oyentes pues lo agradecieron mucho en aquel momento, pues el recordar esa Eivissa de antes. Y yo antes recordaba el WhatsApp del programa, Pep, y tengo que decirte que tú empiezas la temporada ya con deberes, porque ya un oyente ha pedido explicaciones. En estos últimos días, en los que se ha estado hablando tanto en estas últimas semanas de los vertidos del aeropuerto, donde acababan un poco esas aguas mal depuradas, bueno, pues tenemos ya un oyente que pide explicaciones sobre el torrente, ese torrente en el que están acabando los vertidos del aeropuerto. Sitúanos, lo primero, ¿de qué torrente hablamos? ¿Cómo están las cosas en esa zona?
1: Val, anem a veure, supos que es refereixen en el torrent que passa per la banda, diguem-ne, oest de l'aeroport. És a dir, aquell torrent que trobam quan anam de l'aeroport cap a la caleta, el travessam, i aquest torrent, des d'aquell punt que el travessam quan anam cap a la caleta, aquell torrent està encausat, és a dir, està encaminat per la mà humana per anar cap al mar. Perquè aquell torrent abans seguia recte i anava recte cap a les salines. Però clar, un torrent no pot arribar a les salines perquè implicaria que aigua dolça pogués entrar en els estanys. I això va fer que en el segle XIX, i amb unes reformes que es van fer a les salines, es desviàs aquest torrent i aquest torrent es fos dirigit cap al mar.
0: Estamos hablando ya de 1800 y pico, o sea que ya, ya hace tiempo que este recorrido...
1: Unes obres que va fer un senyor que es deia Molina, que va arreglar Ses Salines d'Eivissa, que és el que li devem el paisatge actual de Ses Salines, és a dir, els estanys, aquesta forma quadrada dels estanys i tot això, és per unes obres que es feren al segle XIX. Bé, és a dir, el torrent molestava i el varen canviar, però és que quan es va fer l'aeroport, el torrent també tornava a molestar.
0: Vaja.
1: I el varen tornar a canviar. I per això el torrent ara transcorre just pel límit de l'aeroport. No és que hagin fet un aeroport just pel límit del torrent, sinó que han canviat el torrent perquè el torrent vagi al mar sense entrar a les pistes de l'aeroport.
0: Claro, jugada arriesgada, que aprovechando que tengo aquí un profesor de geografía, pues esto, ¿hasta qué punto fue en su día buena idea la primera vez o la segunda? Porque el agua, lo hemos visto en muchísimos sucesos a lo largo y ancho del mundo, el agua tiende a volver a su cauce. ¿Mover o desviar un torrente era una buena idea o era arriesgado?
1: Home, té seus riscos, perquè evidentment l'aigua, sí, és veritat, intenta anar per allà on ha passat sempre. Però també és veritat que si tu fas una llera, que es diu el lloc per on passa l'aigua, amb prou profunditat i prou ben feta com perquè se'n vaiga cap al mar directe, es pot fer. És el que s'ha fet, per exemple, la gent que conegui València coneixerà que el Túria ja no passa pel centre de València.
0: Claro.
1: Cosa que han pogut aprofitar per fer uns jardins i per fer la Ciutat de les Ciències i tantes coses, no? I Astúria passa per fora. I ara, quan va haver-hi aquelles inundacions tan fortes a València, Astúria va passar per fora de València. El problema va ser un altre, varen ser els barrancs que van a parar en Astúria, però Astúria en si no va provocar inundacions noves, sinó
0: que
1: va anar
0: per un nou camí
1: i van fins al mar.
0: Claro, si está bien hecho y si le damos el caudal que necesita según la cantidad de agua, puede ir bien. También es verdad que nuestros torrentes, pues no es que lleven una cantidad de agua como para pensar en que la naturaleza vaya a querer recuperar su sitio, ¿no?
1: No, y más una infraestructura que realmente está elevada sobre el nivel, no sobre el nivel del mar y sobre el nivel de la tierra, como es l'aeroport. L'aeroport está una mica más alto que todos los terrenos que hay circundantes, i això evita que les aigües no tenen tendència a pujar escalons. Vull dir que ho tenen difícil.
0: Sí.
1: De fet, per l'única banda que sol inundar a vegades l'aeroport és per l'altre extrem, per l'extrem est, per on passa un altre torrent, el torrent de Rafal Trobat, el Camp Miqueleta, que es diu per allí, que alguna vegada quan va tan molt ple d'aigua arriba a provocar que entri aigua cap a les pistes de l'aeroport. Però per aquesta banda que estan parlant avui no tinc record que hagi hagut mai introducció d'aigua del torrent cap a l'aeroport.
0: O sea, estamos al otro lado, el que llamamos el torrente del aeropuerto, pero que es el torrente de Safont.
1: És un torrent que té diversos noms. Crec que el nom formal és el torrent de Safont, el nom que apareix en els catàlegs de torrents. Es refereix a Safont d'Estaronger, que és una de les fonts d'on neix l'aigua que forma aquest torrent. Aquest torrent neix en el Puig Gros, allí anant per la carretera Sant Josep a la dreta ens queda un puig molt alt que en forma quasi de volcà. Al voltant d'aquell puig hi ha diverses fonts que són el punt de naixement d'aquest torrent. La font de Cire, la font aquesta d'Estarongers, la font de Cascolls, la font Paredada. Hi ha diverses fonts. Totes s'uneixen i formen aquest torrent que va directament cap al sud, travessa la carretera a l'altura d'on hi ha la rotonda que hi ha el desviament de l'aeroport, és a dir, quan van anar cap a Sant Josep trobem un desviament que diu aeroport, i allí baix d'aquella rotonda hi passa un torrent. Un poc més avall d'aquesta rotonda hi ha potser l'element cultural més important del torrent, que és un pont del segle XIX, possiblement anterior, és a dir, possiblement hi havia un pont anterior i es va refer al segle XIX, que es diu el pont de Can Sala, que és un pont molt interessant de visitar, però deu ser dels pocs ponts antics que tenim a Eivissa,
0: bon estat,
1: també amb el pont de Santa Eulària. I després el torrent continua tot recte cap al sud fins que arriba a l'aeroport i es desvia cap a l'oest per arribar cap a la platja d'Escodolà. Aquest tram desviat es veu que és el que aprofita el propi aeroport per les aigües teòricament depurades anar cap al mar.
0: Teòricament.
1: El problema que ha passat aquest estiu és que es veu que aquestes aigües teòricament depurades, la teoria no ha acabat de funcionar.
0: O no estaven lo suficientemente depurades, o no daven pues, los valores que devien dar, des de luego.
1: Exacte. I això ha provocat que el propi torrent estàs contaminat i que aquesta contaminació s'apropàs, es filtràs a través de les pedres dels còdols i entràs en el mar, allí just a la platja dels còdols. Aquesta platja, que la tenim com una platja tan verge, tan neta, tan tranquil·la i tan solitària, en resulta que aquesta platja també la teníem contaminada.
0: Pues sí, y esa era la duda de nuestro oyente, que pedía explicaciones un poco sobre este vertido, que quería que nos situáramos, que conociéramos cuál era este vertido de la, o sea, este torrente del aeropuerto, que es el torrente de Safont. Y ya que estamos, Pep, venga, un minutito, nos has contado ya un par de cositas de las que nos podemos encontrar por allí, pero vamos a darnos una vuelta.
1: Home, una excursió interessant és, per exemple, aquesta que t'he dit d'anar a veure el pont de Can Sala. Deixes el cotxe allí per aquella via de servei que hi ha a la rotonda de l'aeroport i del Visió Sant Josep. Uh-huh. Deixes el cotxe, pots anar a visitar el pont i després te'n camines cap al nord per el camí de Cascolls, que surt d'allí mateix, i pots anar cap al nord i pots anar cap a Puiggròs. Crec que alguna vegada l'han fet aquesta excursió, sí. I tot. I pots veure coses molt interessants. El propi torrent, hi ha una torre d'aquestes de refugi molt guapa que es diu la Torre de Can Givert. Trobarem totes aquestes fonts en el camí més amunt i és un recorregut ben interessant.
0: Iba a decir que todavía hace calor para darse un bañito, pero a lo mejor no es el mejor momento ni el mejor lugar, así que...
1: Això
0: ja...
1: si vols anar cap als còdols, cap als còdols també. Home, habitualment és una platja que a mi m'agrada molt per fer un banyet, perquè sí. No tens arena... fora de l'aigua, dins l'aigua sí. I per tant és una platja que jo dic neta. Però en fi, bueno. A veure si està resolt tot aquest tema i podem anar tranquil·lament.
0: Bueno, veremos. Pues de momento nos damos un paseíto por la zona, por el torrent de Safont y bueno, por esos elementos patrimoniales que nos podemos encontrar a lo largo de la ruta. Y así empezamos la temporada, pero ya hemos hecho pues un buen avance de intenciones, Pep. Tenemos meses, semanas por delante para hablar de vendas, de caminos, de puchos, de montañas, un poquito de todo, que es lo que tenemos cada temporada en este espacio en Perterras Pitiusas, que vuelve un martes más con Josep Antoni Prats, al que esperamos ya presencialmente aquí la próxima semana. Pep, gracias.
1: Ve, si
0: buena semanita.
1: Serem per allí. I recordeu que el lema de la nostra secció sempre és mateix, que coneguem més a Eivissa per poder-la estimar una mica més i respectar-la encara més.
0: Venga, i con esa filosofia volvemos una temporada más a salir per Terres Pitiusas cada martes. Josep Antoni Prats, la próxima semana aquí te esperamos. Buena semanita, buena reincorporación y lo dicho, el martes aquí ya nos damos el abrazo que toca tras el verano. Buena semana.
1: Que vagi molt bé, salut.